0: però lluny del soroll. Sempre al teu costat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze, puntat.
0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Sempre al teu costat.

0: Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris. Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
3: Bona tarda, amigues i amics de la música.
4: Bona tarda, sóc José Urille.
5: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
6: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera i a
7: l'òpera. Sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
8: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
0: El primer que fas quan arribes. Connecta amb Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música.

Ràdio Sant Quirze. Són les 3. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Sanquirze, radiosanquirze.cat.
1: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosanquirze.cat.
2: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
2: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosanquirze.cat.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze, puntat.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivella, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country cada divendres a Ràdio Sant Quirze.
0: Ràdio Sant Quirze. Oh, yeah. Sempre al teu costat.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bola.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Kitchen, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Pep, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: Benvinguts al Circ Petit.
9: Obro la porta, man del dimoni.
3: Miro la meva bola.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1. Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles,
4: Doncs hinxororamà.
1: Cada setmana a la Moixiganga, no t'ho perdis.
11: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya.
12: Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life.
11: Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. A Ràdio

0: les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
0: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
2: Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

Ràdio Sant Quirze. Són les 4. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.

0: Sanquirca, radiosanquirca.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera
6: i a l'òpera. Sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
9: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
8: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
10: Miro la meva bola.
8: Andreu Cistella, el Pauet.
11: Ah, Kitchen, què fer?
8: Contes de microbis.
12: La desfilada dels microbis.
8: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
13: Li diré a la meva mare.
14: La Moixiganga.
8: Un programa presentat per Moisès Bru.
9: La Moixiganga.
14: Pep, quina gràcia.
15: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
0: El primer que fas quan arribes, connecta amb Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música.

0: quirze.cat.
1: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
2: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
1: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
2: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze. I quan vulguis, a radiosantquirze.cat.
3: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
4: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
3: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
2: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
5: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
2: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
5: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
2: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
0: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat.
6: Ràdio Sant Quirze.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 5. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: El primer que fas quan arribes. Connecta amb Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant
1: Quirze. Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
3: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
4: Bona tarda, amigues i amics de la música.
5: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients.
6: Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera
7: i a la música. Per sentir una mica de música, que ja toca.
8: Benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
3: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze, amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
1: Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

0: al vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
1: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
2: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
1: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
2: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
4: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
3: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
5: Miro la meva bo.
3: Andreu Cistella, el Pauet.
6: Ah, Kitchen, què fer?
3: Contes de microbis.
7: La desfilada dels microbis.
3: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
8: Li diré a la meva mare.
9: La Moixiganga.
3: Un programa presentat per Moisès Bru.
4: La Moixiganga.
9: Pep, quina gràcia.
10: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
11: Estem ben comunicats, però lluny del soroll.
12: Ràdio Sant Quirze.
11: Sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 6. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bo.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Kitchen, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
9: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
10: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
9: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
10: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
9: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze.
11: Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

0: Música, radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera
6: i a la música. Sentir una mica de música, que sí, ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.

0: jazz. Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
1: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
0: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
2: La música que et fa sentir a casa. Entreteniment positiu a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 7.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio

0: Els somnis dels anells.
1: Cada setmana Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
2: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana Alimentació Saludable.
1: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Clica a radiosantquirze.cat i entra a casa.
4: Ràdio Sant Quirze.
3: Sempre al teu costat.

segueixo la meva utopia i no deixo d'intentar-ho cada dia. Sempre penso que serà l'última gira, serà la pasta o serà l'ego qui m'estira. Ja no...

0: Què som, els mocedades aquí o què? Estem empanats?
1: Aixeca't, sisplau.
2: Tranquil·la, vale?
1: Què passa? T'estàs avorrint o què?
3: Tio, em costa cantar a càmera.
4: Quin sentit té que em xupi la cara? Posem un puto xupa-xup.
2: Ja ho sé, ja ho sé.
0: És la societat que et llepa la cara.
5: Clica radiosantquirze.cat.
6: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
7: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
6: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
7: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
8: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
9: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
8: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
10: Miro la meva bola.
8: Andreu Cistella, el Pauet.
11: Ah, Kitchen, què fer?
8: Contes de microbis.
12: La desfilada dels microbis.
8: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
13: Li diré a la meva mare.
14: La Moixiganga.
8: Un programa presentat per Moisès Bru.
9: La Moixiganga.
14: Pep, quina gràcia.
15: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
8: Benvinguts al Circ Petit.
16: Obro la porta, man del dimoni.
10: Miro la meva bola.
16: El nostre estimat pallasso. 2, 1. Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
17: El genís fa màgia, no miracles,
18: Doncs quin xororamà!
8: Cada setmana, a la Moixiganga, no t'ho perdis.

0: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
1: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
2: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
3: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.

Ràdio Sant Quirze. Són les 8. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda som solidaris amb Laura Roger, un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació, tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze som solidaris.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
4: Ràdio Sant Quirze,
0: sempre al teu costat.

fitu. Trec la polsa el que vaig passar. Ara hi penso, no n'hi ha per tant. Tot era molt més fàcil i em complico. Si penso en el que no em va passar, m'està costant poder fer-me gran. Veig pàgines en blanc que van passant. Vull fer les coses bé, però de tant que les penso no passen. Estimar-me més i que no sigui massa. Seguir fent cançons.

crec la pols del que vaig passar. Ara hi penso, no n'hi ha per tant. Tot era molt més fàcil i em complico. Si penso en el que no em va passar, m'està costant poder fer-me gran. Veig pàgines en blanc que van passant. Vull fer les coses bé.

0: altres petons.
1: Clica radiosantquirze.cat.
2: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
3: Bona tarda, amigues i amics de la música.
4: Bona tarda, sóc José Urille.
5: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
6: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a
7: l'òpera. Sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
8: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
2: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
9: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
10: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
9: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
1: Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

Ràdio Sant Quirze. Són les 9. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Sanquirse, radiosanquirse.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva boca.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Quixón, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blanca Neu, la Caputxeta Vermella, la Rínxols d'Or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
3: Miro la meva bola.
2: El nostre estimat pallasso. 2, 1. Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
9: El genís fa màgia, no miracles,
4: Doncs quin xororama.
1: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
10: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
11: Unicoma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
10: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles.
11: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
10: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.

0: explica radiosanquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimarts a les 7 de la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
4: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
3: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
4: Ves a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
3: Cada dimarts a les 7 de la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 10.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: nostra pro.
1: Clica radiosantquirze.cat.
2: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
3: Bona tarda, amigues i amics de la música.
4: Bona tarda, sóc José Urille.
5: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
6: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a
7: l'òpera. Sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
8: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
2: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Radio Fórmula Country amb Marta Bolunya a Ràdio Sant.

cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

100-100. Persegueixo la meva utopia i no deixo d'intentar-ho cada dia. Sempre penso que serà l'última gira, serà la pasta o serà l'ego qui m'estira. Ja no vull

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes.
2: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta.
3: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap.
4: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
5: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
6: Bona tarda, amigues i amics de la música.
7: Bona tarda, sóc José Urille.
8: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients.
9: Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a la música.
10: Per sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
11: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
5: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
12: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a radiosantquirze.cat.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 11. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.
1: No,

Hi ha un, dos, tres, i ja hi som tots.

0: des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat. Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Cuplejant.
2: Som a tot el país.
1: Cuplejant.cat.
2: A totes les xarxes. Som joves i som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
1: Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
2: I a la teva ràdio.
3: Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze, amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

M'he deixat mig rinyon que t'ha despertat. M'he gastat tot el sou de merda en unes espelmes, però són tan cookies. Sempre arribo tard, sempre vaig amb presses. Sempre plou quan tinc roba

0: Publica radiosantquirze.cat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris cada dimecres a la nit. I a radiosantquirze.cat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 12. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
4: Ràdio Sant Quirze,
0: sempre al teu costat.

0: Ara no ens coneixes, però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
1: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
0: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
1: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
2: Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
1: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de San Quirze. Tastet de Radio San Quirze. En Tastet Radio de Radio San Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet Radio, de Radio San Quirze.
2: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis, a radiosanquirze.cat.
3: Radio San Quirze.
4: Sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: És la una.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. RadioSantQuirze.cat.
2: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
3: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
2: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
4: Miro la meva bola.
2: Andreu Cistella, el Pauet.
5: Ah, Quixón, què fer?
2: Contes de microbis.
6: La desfilada dels microbis.
2: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
7: Li diré a la meva mare.
8: La Moixiganga.
2: Un programa presentat per Moisès Bru.
3: La Moixiganga.
8: Ves, quina gràcia.
9: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
2: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos per versos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blanca Neu, la caputxeta vermella, la Rínxols d'or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
10: Obro la porta, man del dimoni!
4: Miro la meva bola.
10: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
11: El genís fa màgia, no miracles,
5: Doncs quin xororama!
2: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
0: Clica radiosantquirze.cat.
12: That's right, I'm sad and blue, 'cause I can't do the boogaloo. I'm lost, can't do my thing, and that's why I

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera
6: i a la música. Per una mica de música, que ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio, de Radio Sant Quirze.
9: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis, a radiosantquirze.cat.
0: Des de Sant Quirze a tot el món. Radio Sant Quirze.

0: si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta?
1: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap,
2: llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
3: Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les dues. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat, des de Sant Quirze a tot el món. RadioSantQuirze.cat.
1: Si tu ja no m'estimes,

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera
6: i... Per sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
8: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
8: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
9: Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
2: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
1: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris.

Ràdio Sant Quirze. Són les 3. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat, des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bola.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Aquí, John, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blanca Neu, la Caputxeta Vermella, la Rínxols d'Or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, man del dimoni!
3: Miro la meva bola.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles,
4: Doncs quin xororama!
1: Cada setmana, a la Moixiganga, no t'ho perdis.
11: Ràdio Sant Quirze,
0: sempre al teu costat.

0: Codineca, radiosanquirze.cat.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze.

Ràdio Sant Quirze. Són les 4. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Vibrant la Nota dedicat a l'òpera i a la música.
6: Per sentir una mica de música, que sí, ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze, puntat.
9: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
10: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
9: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
10: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
0: Sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
2: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
1: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
2: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat. Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
3: Punt i Coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
2: Punt i Coma, amb Mercè Martí Aroles.
3: Ves a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
2: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
4: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio Sant Quirze.
5: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín, cada divendres a les 9 del vespre i quan...

Ràdio Sant Quirze. Són les 5. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat, des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bola.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Kitchen, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos per versos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blanca Neu, la Caputxeta Vermella, la Rínxols d'Or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, man del dimoni!
3: Miro la meva bola.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
3: El genís fa màgia, no miracles, eh?
4: Doncs quin xororamà!
1: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
10: Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

0: Big What We Are.
1: Clica radiosanquirza.cat.
2: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way. Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
1: Bona tarda, amigues i amics de la música.
2: Bona tarda, sóc José Urille.
3: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
4: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a...
5: Per sentir una mica de música, que sí, ja toca.
6: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
0: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
7: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
8: Tom lived all he could give, and he stood by.

Ràdio Sant Quirze. Són les 6. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: cumpleaños. Cumpleaños amb Caral Pedemonte.
1: Tarragona Dansa renova una junta formada íntegrament per dones. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Coplejant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a copla. L'agrupació sardanista Tarragona Dansa renova una junta íntegrament formada per dones. Parlem amb elles. Aquest és el programa 487 i tenim més titulars. En esports, l'inici del Campionat de Catalunya Gran deixa uns resultats inesperats a la categoria A i una imatge inèdita des de fa una dècada. Nou colles ballant a plaça. Repassem els resultats. En educació, més de 1.000 alumnes ballen sardanes per primer cop a les quatre demarcacions a la cloenda de les campanyes educatives per aprendre a ballar sardanes amb una estrena d'Anna Abad. Aquesta cloenda s'emmarca enmig de les vagues d'educació. I el flabiolaire Albert Fontelles Ramonet obté la beca Francesc Pujol, una de les primeres beques d'investigació del Centre de Documentació de l'Orfeó Català. El col·lectiu sardanista de Balaguer vol enregistrar un disc de sardanes dedicades a la ciutat amb la Copla Montgrins. Coneixem quines enregistrarà. I Figueres aprofita la plec per acostar la sardana a 450 joves aquesta setmana. També escoltem la nova sardana de Lluís Alcalà. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a copla. Comencem el Coplejant.

0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: El que ha passat al món immens de la sardana i la copla aquesta setmana passa per Tarragona, i així us ho expliquem.
2: Notícies. Societat.
1: L'agrupació sardanista Tarragona Dansa aprova una junta íntegrament formada per dones. És l'encapçalada per Laura Abad, que ha buscat el quòrum de 6 sardanistes més per renovar la junta directiva de l'entitat en un moment de transició. Elles són al capdavant, com a presidenta, Laura Abad, però també com a vicepresidenta, Júlia Boix. De secretària hi ha Ares Pallarès i Teresa Soler assumeix la tresoreria. També com a tresorera hi haurà Meritxell Anglès. I de vocals d'infants i joves hi ha Laura Grau i de vocal d'activitats hi ha Marc Gomà. La presidenta ens explica els motius d'aquesta junta feminitzada. Laura Abad és la nova presidenta de l'agrupació sardanista Tarragona Dansa en declaracions al Coplejant.
3: Aquesta nova junta ve formada d'un canvi generacional total, com heu pogut veure, i d'un moment on l'agrupació ens trobàvem en un impàs de juntes directives i que no hi havia cap candidatura. Donada la situació, vaig decidir tirar endavant aquest nou projecte i vaig buscar gent a la qual envoltar-me, no? I clar, si jo busco gent amb la qual envoltar-me, el primer que penso és jovent, perquè clar, jo tinc 25 anys i amb qui comparteixo més moments sardanístics és amb la gent de la meva edat, que dona la casualitat que la Tarragona Dansa, majoritàriament tots som dones, llavors doncs don peu una mica així, no?, a començar a parlar amb gent del meu voltant, que cregui que podem funcionar bé treballant en aquest nou projecte juntes, i a poc a poc es va formant aquesta nova junta. També s'ha de dir que no la formem només noies de només de 25 anys, sinó que també contem amb dues noies que ballen a la Toc de Dansa, que no són gent grans, que també són joves i que també donaven com una altra visió i que al final en aquesta nova junta tothom hi té cabuda, i que el fet que siguem dones ha sorgit una mica com inesperat, no? O sigui, no ha sigut algo forçat, no ha sigut algo previst, però al final vas parlant amb les persones i hem acabat formant aquest equip que per mi és xulíssim i m'encanta. I al final és un equip on creiem que la sardana té futur i que aquest futur passa a obrir portes, a sumar gent, a treballar amb il·lusió, i nosaltres la veritat és que arribem amb moltes ganes, sobretot d'escoltar, d'aprendre moltes coses i de treballar conjuntament entre nosaltres i amb tota l'agrupació, perquè així l'agrupació continuï sent un espai viu, un actiu, no? I cada cop més important dins la cultura popular, tant de Tarragona com de tot Catalunya. A més, jo també vull agrair, a part de la feina de la junta que he format nova, sinó que tenim gent que ens recolza per darrere, que està allí, que no forma la cara visible, però que la tenim treballant amb nosaltres, i crec que també és una cosa com molt important.
1: De fet, la mateixa colla en la categoria granja està molt feminitzada. De fet, va ser gràcies a elles que la Unió de Colles Sardanistes de Catalunya va canviar la normativa sobre l'obligatorietat de les parelles heteronormatives als concursos de sardana esportiva la temporada passada. Pel que fa al projecte de l'entitat, Abad ens explica que volen fomentar la base infantil de les seves colles de competició.
3: Pel que fa al nostre projecte, aquest projecte dura 4 anys, ja que la renovació de nova candidatura es farà al març del 2030, i just el 2029 celebrem el 50è aniversari de l'agrupació, que crec que és una gran fita, és una gran celebració i és amb algo que agafem moltes ganes, no?, de tindre com aquesta gran fita final. Però durant aquests 4 anys també volem treballar altres coses. La primera de totes per nosaltres és recuperar la gran base, que són les colles petites, els infants i els joves. Actualment aquest any no podem sortir ni amb colla Levina, que ja fa uns anys que no hi sortim, però la colla infantil s'han fet grans i ja són juvenils, i no tenim ni colla Levina ni infantil. Llavors creiem que és un gran pilar de l'agrupació, que els nens i els joves en realitat són el futur de la sardana i de l'agrupació, i llavors treballarem molt per tornar a aconseguir molts infants que es puguin vincular a l'agrupació, que es pugui vincular a la sardana, que aprenguin, que ballin i que creixin en aquest ambient on jo mateixa hi he crescut i que és un ambient que m'encanta.
1: La nova junta dona molta importància a l'acompanyament dins de l'entitat com a pilar fonamental per fer comunitat al voltant de la sardana. Escoltem Tarragona Dansa, una sardana de Josep Maria Guitart i Oliver de 1985 dedicada a aquesta entitat a càrrec de la Cobla Marinada i la podem trobar en el disc Les Sardanes de les Colles, volum 1.

0: Això era Tarragona Dansa, de Josep Maria Guitart.
1: Coplejant, menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.
0: I anem als esports.
1: Coplejant, àrea de campionat.
0: En esports, l'inici del Campionat de Catalunya gran deixa uns resultats inesperats a la categoria A i una imatge inèdita des de fa una dècada. Nou colles ballant a plaça. La colla Maig va ser la gran triomfadora de la tarda que, després de quedar darrere, la temporada passada els de Barcelona van aconseguir plantar-se al primer campionat de la temporada guanyant l'enfrontament contra Atenció Mare Nostrum i també Mans Amigues, una fita doble que no havia aconseguit fins ara. Pel que fa als enfrontaments, el primer entre Mare Nostrum i Mans Amigues va guanyar els barcelonins i també entre Maig i Mirant al Cel va guanyar Mirant al Cel. A la segona sardana, Mans i Maig va guanyar Maig i entre Mirant al Cel i Mare Nostrum va guanyar Mare Nostrum. I després de la tercera sardana, entre Mirant al Cel i Mans Amigues va guanyar Mans Amigues i entre Mare Nostrum i Maig va guanyar, com dèiem, Maig. En tot cas, el guanyador absolut d'aquest concurs és el sardanisme, i és que veure tantes colles a plaça et fa oblidar entre As i Bes, tant se val. El que compta és quants peus hi havia puntejant a la plaça, i n'eren molts, no passava des de feia molts anys. A plaça van veure els companys de Lleida, de Rubí i Terrassa, que feia molt de temps que no participaven al Campionat de Catalunya. Al proper concurs també hi debutaran els nenúfars de Banyoles, que aquest cop descansaven, igual que la colla Violetes, que també fa unes quantes temporades que no la veiem a plaça. Pel que fa als enfrontaments d'aquestes colles que competeixen al grup B, però també categoria gran, entre Galzeran i Sempre Tarragona Dansa, va guanyar Sempre Tarragona Dansa. Després Galzeran va guanyar a la Muni Crits, i també en un altre enfrontament entre Tarragona Dansa i Muni Crits va guanyar Tarragona Dansa. Finalment, també en aquesta primera sardana, entre Tarragona Dansa i Dolç Infern va guanyar Tarragona Dansa. Pel que fa a la segona sardana, ells en ballen només dues. Entre Muni Crits i Dolç Infern va guanyar Dolç Infern. Entre Dolç Infern i Sempre Tarragona Dansa va guanyar Sempre Tarragona Dansa. Galzeran i Tarragona Dansa va guanyar Galzeran. I finalment Sempre Tarragona Dansa va guanyar a Tarragona Dansa. Una de les sardanes que van ballar totes aquestes colles del Campionat de Catalunya gran va ser Estela, de Joan Calvet, una sardana instrumentada per Jordi Molina, que s'estrenava a Vilobí d'Unyà el febrer del 2025, dedicada a Estela Vidal i Colla en el desè aniversari de la seva mort. Dona, de Joan Calvet. L'escoltem a càrrec de la cobla La Principal del Llobregat.

0: Això era Estela, de Joan Calvet.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat.
0: I seguim amb més notícies.
1: Notícies. Educació.
0: I és que aquest cap de setmana han passat moltes coses i moltes coses importants, com esteu podent sentir. Per primer cop s'ha organitzat la cloenda conjunta a les quatre demarcacions de Catalunya de les diferents campanyes educatives per aprendre a ballar sardanes que hi ha al país actualment. Són el País a l'Escola de Som Sardana, a Barcelona i a Tarragona, el Saltem i Ballem a Lleida, de la Federació Sardanista de Lleida, i la Sardana a l'Escola a Girona. Divendres al matí, més de 1.000 alumnes van ballar sardanes a Barcelona, Tarragona, Bellpuig i Salrà. Les han après a l'escola durant aquest curs i van estrenar una sardana d'en Nebat, el misteri de la dansa perduda, per ballar punts lliures, que escoltarem ara. Va ser, com dèiem, aquest divendres 8 de maig al matí, amb aquesta ballada conjunta i amb aquesta estrena que estrenava en Nebat. Així ho explicava la compositora a les seves xarxes socials.
2: Però crec que val la pena explicar-les, i és que al matí es va celebrar la cloenda d'una campanya que es diu El País a l'Escola, que és quan els monitors van a les escoles durant uns mesos i ensenyen als nens a ballar sardanes, i cada any s'encarrega una sardana a un compositor o compositora, que després una persona, en aquest cas l'Anna Tantinyà, coreografia, i els nens doncs tots s'aprenen la coreografia d'aquesta modalitat de sardana que es diu punts lliures i ballen tots junts. Llavors ahir va passar això, que simultàniament a diversos punts de Catalunya es va estrenar una sardana que en aquest cas em van encarregar a mi, que és El misteri de la dansa perduda. I res, em vaig inventar una pel·lícula de que de sobte el món oblidava com ballar sardanes i els nens l'havien d'anar a recuperar. I res, em va fer molta il·lusió que ahir s'estrenés això. Si la voleu escoltar, està pel YouTube.
0: Així ens ho explicava l'Anna Bat, una amiga del programa. Una abraçada des d'aquí, Anna. I anem a repassar cada punt del territori on es van ballar aquestes sardanes. A Barcelona va ser el Pla de la Catedral. Més de 600 alumnes de les escoles de primària de les províncies de Barcelona i altres han pogut mostrar el que van aprendre als cursos de sardanes impulsats per Som Sardana, un acte que va ser presentat per Elisabet Carnicer i va ser acompanyat per la Cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona. De la seva banda, l'agrupació sardanista de Tarragona Dansa, que n'hem parlat avui aquí al programa en l'obertura, ha portat la cloenda del País a l'Escola altre cop a Tarragona, a la seva Rambla, i amb les escoles, quatre de Tarragona i una d'Altafulla, es van trobar, com dèiem, a la Rambla Nova de Tarragona, amb la copla La Principal de Tarragona. La mateixa compositora Nebat va fer acte de presència a l'acte. I divendres al matí també Bellpuig, en el camp de futbol municipal, va acollir la cloenda del programa intercomarcal Lleidatà Saltem i Ballem, coordinat per la Federació Sardanista de Lleida amb la Cobla Bellpuig. La trobada va reunir 360 alumnes i una cinquantena de sardanistes i monitors. Els alumnes van venir de 9 centres educatius de Agramunt, Oliana, Fondarella, Tàrrega, Agramunt, Bellpuig i Pons. Enguany també es va fer un homenatge a Montserrat Carulla, pionera del Saltem i Ballem a les Terres de Lleida, la qual va morir el passat mes de desembre. I finalment Salrà, que es va dur a terme a la plaça del Mercat, la cloenda de la campanya escolar La Sardana a l'Escola, impulsada des de Som Sardana, però per l'agrupació sardanista de Salrà i l'Ajuntament de Salrà, aquesta campanya educativa de Girona amb la Cobla Bisbal Jove. Aquest any hi van assistir uns 200 nens i nenes de diferents escoles de Salrà, Anglès, la Bisbal d'Empordà i Vidreres, gràcies a aquest projecte que apropa la sardana i la cultura catalana a les aules. Anem ara a escoltar aquesta sardana d'estrena d'en Nebat, El misteri de la dansa perduda, que els nens la van ballar de punts lliures, i a sobre hi sentirem els comentaris de la monitora de quins passos han d'anar fent els nens a sobre d'aquesta sardana. L'escoltem, és aquesta, El misteri de la dansa perduda.

0: Vida!
1: Això era el misteri de la dansa perduda, la sardana que han anat escrit per tots els nens i nenes que han après a ballar sardanes aquest any. I seguim en educació perquè, parlant de gustar la sardana als més joves, aquest cap de setmana se celebra el 65è aplec de Figueres a la Rambla amb les cobles Montgrín, Sant Jordi i Bisbal Jove. I per això se celebra una trobada sardanista escolar amb la participació de, atenció, 450 alumnes de 6 centres de la ciutat. Els dies previs hi haurà aquesta trobada i els alumnes seran tant d'ESO com de primària dels centres educatius Institut Ramon Muntaner i les escoles Sant Pau, Cor de Maria, Josep Pallac, Salvador Dalí i com a novetat enguany també la Maria Àngels Anglada, totes de Figueres. Hi haurà una vintena de rotllanes de 25 persones i tots els estudiants es vestiran amb una samarreta blanca i duran un mocador verd amb els logotips de l'Ajuntament de Figueres i el Foment de la Sardana Pep Ventura.

0: Netejant.cat.
1: I ara anem amb les estrenes.
0: Poblejant, les estrenes.
1: Aquest cap de setmana s'han estrenat sardanes de Lluís Alcalà i Òscar Barquer. Comencem per Òscar Barquer, que ha estrenat a Tàrrega aquest diumenge el seu aplec de la sardana, una nova sardana, una composició que s'afegeix al repertori amb voluntat de deixar empremta. La nova sardana porta per nom Aplec de Tàrrega, Sons de l'Ondara, i ha estat composta, com dèiem, per Òscar Barquer. L'aplec va comptar amb la participació d'alumnes de les escoles que han après part dels cursets del programa Saltem i Ballem, que divendres també eren a Bellpuig, reforçant així la vessant pedagògica i la continuïtat de la sardana entre les noves generacions. I el que també ha estrenat ha sigut Lluís Alcalà amb Marinada 50, dedicada al 50è aniversari de la colla sardanista Marinada de Castellbisbal. Ho va fer a Castellbisbal amb la seva copla La Mediterrània, i així ho escoltem ara amb la gravació de l'estrena. És Marinada 50 de Lluís Alcalà.

0: Això era Marinada 50, la nova sardana de Lluís Alcalà.
1: Estàs escoltant El Coplejant, l'únic magazín d'actualitat sardanista dels Països Catalans.
0: I ja veieu que aquesta setmana no parem amb les notícies i és que en tenim més.
1: Notícies.
0: I com veieu, totes bones, i és que el flabiolaire Albert Fontelles obté la beca Francesc Pujol de les primeres beques d'investigació del Centre de Documentació de l'Orfeó Català. El professor de música del Conservatori Professional de Dansa i de l'Institut del Teatre, Albert Fontelles, ha estat distingit amb una de les primeres beques Francesc Pujol per donar suport a la recerca i promoure estudis originals sobre el patrimoni musical català. El projecte presentat, Francesc Pujol i la sonoritat del nou santisme, la música per a cobla en el seu catàleg d'obra, ha estat reconegut per la modalitat B amb una dotació de 5.000 euros. Les beques, que prenen el nom de Francesc Pujol i Pons, volen estimular la investigació musicològica a partir dels fons documentals del CEDOC i contribuir a la divulgació del patrimoni musical català. El musicòleg, graduat per la Universitat Autònoma de Barcelona i també en interpretació per l'Escola Superior de Música de Catalunya, actualment és docent del CPD i de l'ESMUC i també és flabiolaire a la Cobla Marinada. Nosaltres el felicitem des d'aquí, una abraçada, Albert, i per això escoltem una de les seves sardanes, Elegíaca, del flabiolaire Albert Fontelles. L'escoltem, aquesta sardana del Solsoní, que s'escrivia i s'estrenava el 2016.

0: Això era Elegíaca, d'Albert Fontelles.
1: Cuplejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Novetats discogràfiques.
0: El col·lectiu sardanista de Balaguer vol enregistrar un disc de sardanes dedicades a la ciutat amb la Copla Montgrins. Sardanes com Les Fades de Hollywood, que estrenaven del Marc Timón l'any passat, o també Vallverdú d'en Nevat, o l'Arpia de Balaguer de Bàrbara Ardanui, o també la sardana La Iaia Assumpción de Jean Castells i Pere Bages, que els valia el premi del certamen de composició de Gramunt. A més d'una nova sardana, ens anuncien de Pitu Chamorro, que s'estrenarà a la Sardanada de Balaguer el 3 d'octubre, o una nova sardana d'estrena al novembre pels 75 anys del concurs de Collos. No sabem encara l'autor. Aquestes són algunes de les sardanes que s'enregistraran en aquest nou disc del col·lectiu sardanista de Balaguer, i és per això que l'entitat ha posat en marxa aquesta setmana una campanya de micromecenatge a la plataforma Barcami, amb l'objectiu de finançar un nou disc de sardanes vinculades a la ciutat. El projecte, que s'allargarà fins a principis de juny, pretén recaptar 1.000 euros per cobrir part dels costos d'edició d'un treball que commemora els 75 anys del concurs de colles sardanistes. El president del col·lectiu, Jaume Marvà, destaca que el disc neix amb la voluntat de posar en valor el patrimoni sardanista local i donar visibilitat a composicions recents vinculades a Balaguer. Durant la campanya, els mecenes podran adquirir el disc, però també diferents recompenses, com per exemple assistir a una sessió d'enregistrament amb els músics de la Copla Montgrins, entre d'altres. L'enregistrament està previst pel mes de juny als estudis 44.1 de Girona, amb audiovisuals de Sarrià, i anirà a càrrec, com dèiem, de la Copla Montgrins. La presentació oficial del disc es farà al novembre, coincidint amb la Festa Major de Balaguer. El treball inclourà un total de 15 sardanes i la dansa El Galop de Balaguer. Escoltem una d'aquestes sardanes que hi serà al disc, però en aquesta ocasió que recta la principal del Llobregat és Vallverdú, d'en Nevat, els 100 anys de Josep Vallverdú, i Aixalà guanyava l'accèssit a joves talents a la ja desapareguda La Sardana de l'Any.

de 12, ballada a l'Enya amb la Copla, la principal de Llobregat, i a la 1, ballada a Cervià de les Garrigues amb la Copla Tàrrega. També a 4:45 de la tarda, 82è aplec de la Sardana de Badalona amb la Copla, la principal de Llobregat, la Marinada i la Ciutat de Girona, i a les 6, 38è aplec de la Sardana d'Esparreguera amb les Coples Viladolesa i Ciutat de Cornellà. També 30è aplec de la Sardana d'Almacelles, dissabte que ve, a les 6 i a les 11 de la nit amb la Copla Reus Jove, i a les 7 de la tarda ballada a Arenys de Munt amb la Bellpuig Copla. També dissabte que ve a les 8, ballada a Sant Feliu de Guíxols, ballada de vigília de plec del 39è plec de la Sardana amb la Bisbal Jove. I també a 2:50, ballada a Riudellots de la Selva amb la principal de Banyoles. Passem a diumenge 24. Perquè a 2:11 i a 2:05, 39è aplec de la Sardana de Sant Feliu de Guíxols amb les Coples Principal de la Bisbal, Ciutat de Girona i Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, a l'espai de la Sardana. I també a les 11, ballada a la Massana amb la Copla Ciutat de Manresa, i també 28è aplec de la Sardana de Montroig del Camp amb la Reu Jove i la Principal de Tarragona a partir de les 11 i a 4:45 de la tarda. També a 11:45, la principal del Llobregat serà el Pla de la Catedral, i a 12:50, Bescanó, la principal de Banyoles, hi farà una ballada que també farà la Reu Jove a Reus, a 12:50, ballada d'aniversari de la colla Vella Dansa. I també diumenge que ve a les 12, plec del Cargol a Lleida, amb una ballada amb la Vents de Riella. També a les 12, ballada a Palamós amb la Baja Empordà, i també diumenge que ve, festes de Pasqua de Pentecosta a la Jonquera, amb una ballada amb la Vila de la Jonquera a partir de la 1 del migdia. També a la mateixa hora, a Begues, ballada amb la Baix Llobregat per l'aplec dels Bruguers, i també a les 6 de la tarda de diumenge que ve, ballada de Festa Major a Montcada i Reixac amb la Copla Sabadell. També diumenge a 2:50, ballada de Sant Andreu de la Barca amb la Juvenívola de Sabadell, i a les 7, ballada de Molins de Rei amb la Bisbal Jove. I dilluns 25 de maig, a 4:45 de la tarda, 82è aplec de la Rosa a Lourdes i al Castell, és segona Pasqua, amb les Coples Ciutat de Girona i Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, això és a Tona. I aquesta setmana destaquem, doncs, no un, ni tampoc dos, però sí tres actes sardanistes. Són les tres gales del Premi Audiència, dels nous Premis Preludi, que seran, atenció, doncs, els propers 18, 20 i 25 de maig al Casino de l'Aliança del Poble Nou a Barcelona. Tots ells a les 7 de la tarda amb la Copla, la principal de Llobregat, per bé que l'acte del 20 de maig, el dimecres, és doncs amb les Coples, la principal de Llobregat i els Montgrins, perquè hi ha una sardana, la de Martí Delgado, que és a dues coples. Són les tres gales a les quals el públic assistent podrà votar quines sardanes es classifiquen per la final en el Premi Audiència. Per tant, és interessant ser-hi. La darrera sardana de l'any passat va ser la Pepita de Salrà, que és la que escoltarem ara, de Josep Coll Ferran, que guanyava aquesta sardana de l'any, per això l'escoltem ara a càrrec de la Copla Mediterrània. Però com a punt, com a curiositat, que sapigueu que hi ha diverses sardanes que estan titulades a la Pepita, però són pepites de diferents llocs de Catalunya. Per exemple, tenim la Pepita de Bellvís, la Pepita de Gràcia, la Pepita de l'Hospitalet, la Pepita de Sallent, o també aquesta, la Pepita de Salrà, que és sardana de l'any, ni més ni menys. L'escoltem.

0: Això era La Pepita de Salrà, de Josep Collferrando.
1: Coblejant.
2: Coblejant.
3: Coblejant.
4: Coblejant.
5: Amb Caral Pedemonte.
0: Bé, nosaltres tanquem edició i ho fem amb una sardana ben representativa del programa d'avui, d'un dels temes, perquè ja ho veus que n'hi havien moltíssims, El País a l'Escola, de Carles Santiago, una sardana de 1994 que ens serveix perfectament per tancar el programa d'avui. Nosaltres acabem per avui, recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials, amb a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube, i també ens podeu escoltar a coblejant.cat, a les plataformes digitals i a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels Països Catalans. També ens podeu escriure a correu@coblejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Mentrestant, coblegeu força.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 7. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Ràdio Sant Quirze presenta Temps de Country amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya.

0: benvinguts i benvingudes a Temps de Country, el programa on fem un viatge per la música country. I avui parlarem de novetats, d'històries i de veus que estan marcant el present d'aquest gènere. Avui anem carregats de novetats, amb discos que acaben de sortir, col·laboracions que estan fent parlar molt, artistes que continuen consolidant el seu lloc dins d'una escena que no para de créixer i de diversificar-se. Bona tarda, Marta.
1: Bona tarda, Jordi. Doncs passarem per noms ja consolidats, però també descobrirem veus emergents que s'estan obrint camí des del country independent, el Red Dirt i el so més d'arrel. I també hi haurà espai per a col·laboracions inesperades, aniversaris discogràfics i cançons que connecten directament amb l'essència del gènere, històries personals, emoció i molta autenticitat.
0: I ara que ja ho tenim tot a punt, comencem aquest Temps de Country. Obrim el programa amb un dels retorns més comentats de la temporada, Casey Musgraves, que torna amb el nou disc Middle of the Nowhere. És el seu setè treball d'estudi i ha publicat tan sols en una setmana, després d'explorar sonoritats més pop i introspectives en treballs com Golden Hour, Star Crossed o Deeper Well. L'artista texana sembla reconnectar ara amb les seves arrels més country. Aquest nou àlbum aposta per una producció més despullada, amb influències western, swing, country tradicional i també textures de música mexicana, i una combinació molt vinculada a la seva vida entre Texas, Tennessee i Mèxic. Musicalment, és un disc que parla de solitud, identitat, d'aprendre i estar bé amb un mateix. Entre les col·laboracions destacades hi trobem noms com Willie Nelson, Billy Strings, Gregory Allen, Isaac Cobb i una de les més sorprenents, Miranda Lambert. Precisament amb Miranda Lambert signa la cançó que escoltarem ara, Horses and Divorces, un duet carregat d'ironia i complicitat que simbolitza també una reconciliació artística entre dues grans figures del country texà després d'anys de distància. Així que comencem escoltant Horses and Divorces, de Casey Musgraves i Miranda Lambert.

0: Jordi, saps per què es diu Horses and Divorces, la cançó?
1: No.
0: Es veu que la Casey i la Miranda es duien molt malament entre elles.
1: Ostres.
0: Vale. I no sé per què la Casey un dia va pensar: què tenim en comú la Miranda i jo? I va dir: doncs cavalls i divorcis. I dins d'aquesta cançó, si escoltes la lletra, parla també de la seva mala relació.
1: Ara se m'ha vingut a la ment que ni té alguna cançó la Miranda Lambert de... Saps que és la de Wrangler? Mm. També que va d'alguna cosa així de divorci i de...
0: Bueno.
1: I que fa perreries al, al seu ex.
0: Suposo que això està en su dia a dia.
1: Sí, sí, suposo que sí.
0: Bueno, ara continuem parlant d'una de les artistes del moment, que és Ella Langley, que està vivint una autèntica explosió de popularitat després de publicar Dandelion, un disc que ha arribat directament al número 1 i que està dominant les llistes country als Estats Units. Però Langley no s'ha quedat aquí. Fa només uns dies va publicar una nova col·laboració amb una de les figures més mediàtiques del gènere, que és Morgan Wallen. La cançó es diu I Can't Love You Anymore. I tot i que al principi no formava part del disc Dandelion, ja s'ha incorporat com a track final a les plataformes digitals. És un duet de sonoritat suau i nostàlgica, amb aquell aire dreamy entre finals dels 70 i principis dels 80, que alguns ja comparen amb l'univers sonor de Fleetwood Mac. El tema, de fet, ha debutat directament al número 7 del Billboard, convertint-se en la primera cançó amb dos artistes country com a protagonistes que entra directament al top 10 en tota la història. Així doncs, escoltem una col·laboració que ja està fent història. Ella Langley i Morgan Wallen amb I Can't Love You Anymore.

Ara arriba una de les grans veus del country actual, Cody Johnson. El texà acaba de presentar Hello, Lonesome. És el segon avançament del seu nou disc, Banks of the Trinity, que veurà la llum el pròxim 26 de juny, després de l'èxit líder, guanyador del premi a millor àlbum de l'any CMI 2024. Johnson continua consolidant-se com una de les grans figures del country, sense renunciar mai a l'essència més tradicional del gènere. I això queda claríssim en aquesta nova cançó. Hello, Lonesome és country en estat pur, pedal steel, fiddle, una producció elegant i una història de desamor explicada amb aquella honestetat directa que tant defineix Cody Johnson. La peça juga amb una idea molt clàssica, però efectiva. La solitud com un vell conegut que torna a casa quan l'amor marxa. Un tema senzill, sobri i molt fidel a la millor tradició del country. Mentre el seu single, The Fall, ja és al top 5, Cody Johnson prepara un any enorme amb 9 discs i gira i 4 nominacions als ACM Awards. Escoltem ara la nova dosi del country tradicional amb Cody Johnson. Hello, Lonesome.

I ara és el moment de celebrar una petita efemèride dins del country modern. Aquest 2026 es compleixen 10 anys de California Sunrise, el disc que va consolidar John Pardy com una de les grans figures del country neotradicional i que va ajudar a recuperar el so honky-tonk en plena era del bro country. Per commemorar aquest aniversari, Pardy publicarà el pròxim 12 de juny una edició especial del disc amb 3 cançons inèdites recuperades de l'arxiu. I la primera que ja podem escoltar és How Did You Know? Es tracta d'una peça que encaixa perfectament amb l'univers de California Sunrise. Guitarres twang, molta personalitat country i aquell estil desenfadat i genuí que ha convertit John Pardy en una veu imprescindible del gènere. No és casualitat. California Sunrise va deixar himnes com Head Over Boots, Dirt on My Boots o Heart Edge on the Dance Floor, cançons que encara avui sonen a clàssics moderns. Així doncs, fem un petit viatge enrere per recuperar l'essència d'un disc que va marcar tota una generació de fans del country. Això és John Pardy amb How Did You Know?

ara arriba una de les novetats més interessants de la setmana. Ernest acaba de publicar Deep Blue, el seu nou treball d'estudi, un disc que mostra una faceta més calmada i relaxada del cantautor de Nashville, conegut tant per la seva carrera en solitari com per haver escrit cançons per a noms com Florida George, Georgia i Line o Morgan Wallen, Morgan Wallen, que l'havíem escoltat abans. Ernest aposta per un country molt més clàssic i allunyat de les tendències més comercials. Un dels temes destacats del disc és What's a Little Rain, una cançó amb aire costaner, influència marítima i una producció càlida inspirada en les Illes Verges, on també s'ha gravat el videoclip. La idea és senzilla, però efectiva. Quan ets amb la persona adequada, ni tan sols un dia gris pot espatllar el moment. Amb guitarres suaus, una atmosfera pausada i una lletra que celebra els petits instants, la cançó transmet aquella sensació de calma que encaixa perfectament amb el títol del disc. Així que baixem revolucions, ens posem tranquil·lets i deixem que ens porti aquesta cançó. Ernest amb What's a Little Rain.

I continuem amb una altra aposta clara pel country més clàssic. Joe Nichols acaba de publicar High Notes, tercer avançament del seu pròxim projecte discogràfic i una autèntica declaració d'amor al country dels 90 i al so més honky-tonk. Amb pes a l'estil, guitarres elèctriques i molta actitud d'himne de bar, Nichols recupera aquella energia pensada per ballar, fer line dance i brindar després d'un desengany amorós. La cançó està plena de referències a dues llegendes del gènere, Hank Williams i el seu fill, i fins i tot comparteix títol amb el disc High Notes, que Junior va publicar l'any 1982. El mateix Joe Nichols ha explicat que volia escriure una cançó que sonés com el country de tota la vida, aquell que la gent pogués sortir a ballar sense pensar-s'ho gaire. I vist el resultat, objectiu complert. Així que pugem una mica el volum, encenem el neó del honky-tonk i escoltem Joe Nichols amb High Notes.

i ara marxem cap al Texas més autèntic, amb una col·laboració que uneix dues generacions del country independent. D'una banda, Rachel Larren, una artista emergent originària de l'est de Texas que està fent-se un nom amb un estil molt personal, que ella defineix com Whimsical Western, country modern, arrels texanes i un punt de soul. D'altra banda, tota la institució del Red Dirt i Texas Country, Josh Abbott Band, banda imprescindible dins de l'escena independent americana des de fa gairebé 20 anys. Junts presenten Who's Gonna Love You Like Me, una nova cançó que manté intacta aquesta essència del country honest i emocional tan característica del circuit texà. Rachel Larren continua creixent després de l'èxit de cançons com John Wayne, el seu disc Cowboys Don't Change, mentre Josh Abbott Band segueix consolidant un llegat construït a base de carretera, directes i fidelitat absoluta del seu so. Escoltem ara la combinació de frescor i tradició amb Rachel Larren i Josh Abbott Band. Who's gonna love you like me?

i seguim descobrint noves veus dins l'escena country independent. Ara és el torn d'un altre Cody, Cody Oliphant, artista de Huffman, Texas, que continua obrint-se camí amb una proposta molt vinculada a les seves arrels, la fe i les històries personals. Aquest 2026 ha publicat el nou disc, When I Go, un treball de 6 cançons que confirma el seu bon moment creatiu després de projectes com Better Weather i Is Texas and Me. Una de les peces més destacades és Your Hand and Mine, una cançó que manté aquest estil honest i proper que defineix Oliphant. Melodies senzilles, producció càlida i lletres que connecten amb emocions quotidianes i relacions reals. Mentre continua treballant en nova música i ja deixa entreveure un segon disc, Cody Oliphant es consolida com una de les promeses a seguir dins del country emergent de Texas. Descobrim ara a Cody Oliphant amb Your Hand and Mine.

Anem ara amb una proposta carregada de nostàlgia i bon rotllo. Frank Rai acaba de presentar Third Row George Strait, primer senzill del seu nou disc Good for the Soul, que arribarà a finals de juny. Exagent de policia reconvertit en artista country, Frank Rai continua construint una proposta molt personal on barreja country clàssic, influències llatines i aquell optimisme sonor tan característic country dels 90 i 2000. En aquesta nova cançó, Rai firma un homenatge molt especial a George Strait, tota una icona del gènere, Third Row George Strait, on explica una història d'amor vinculada a un concert del rei del country, convertint en aquest moment en un record inesborrable. És una cançó lluminosa, romàntica i pensada per fer somriure, amb aquell punt estiuent i nostàlgic que connecta molt bé amb la idea del seu nou projecte, música feta literalment per sentir-se bé. Anem a escoltar Frank Rai i Third Row George Strait.

I seguim amb un artista que continua reivindicant el country més clàssic dins del panorama actual, Carly Pearce. La cantant nord-americana acaba de publicar You Can't Have Him, una nova cançó que afronta una història d'infidelitat des d'un punt de vista molt poc dramàtic i carregat d'ironia. Lluny de les grans balades de desamor que l'han acompanyat en altres etapes, Pearce opta aquí per una actitud molt més segura, divertida i despreocupada. El missatge és clar. Si algú és tan fàcil de perdre, potser no valia tant la pena retenir-lo. Musicalment, la cançó és també una declaració d'intenció.

0: You can have him.
1: I continuem amb una de les veus emergents que estan guanyant pes dintre de l'escena independent nord-americana. Parlem de Joe Jordan, cantautor amb base entre el nord-est dels Estats Units i Nashville, que ha construït la seva carrera entre escenaris petits, bars i honky-tonks, i també com a compositor darrere d'èxits importants per als altres artistes com el tema Front Seat de Rainy Johnson, que acumula ja més de 100 milions de reproduccions. Jordan està, de moment clau de la seva trajectòria. Ha signat amb Purton, Atlantic Records, i prepara un nou àlbum de 18 cançons que veurà la llum pròximament. Un dels temes que ja avança és Sing Like a Stone, una cançó que mostra molt bé el seu estil. Lletres directes, emoció sense filtres i aquell country modern amb clares arrels tradicionals. Amb més de 3 milions d'oients mensuals i una carrera que no deixa de créixer, Joe Jordan es perfila com una de les apostes més sòlides del country independent actual. Escoltem ara Joe Jordan amb Sing Like Stone.

Coneixem una altra veu que està començant a obrir-se camí amb força dins del panorama country més tradicional. Parlem de Josiah Siska, cantant i compositor de Georgia, que va donar els seus primers passos a l'American Idol aconseguint el Golden Ticket a Hollywood quan només tenia 18 anys. Des d'aleshores ha anat construint una carrera basada en l'storytelling clàssic i una interpretació molt cuidada, amb influències de noms com Keith Whitley, Don Williams o Johnny Cash. Després de publicar el seu disc Three Chords at a Time i aconseguir èxit amb el tema Three Tequila Floor, Siska inicia ara una nova etapa com a artista independent. Un dels primers avanços d'aquesta nova fase és I Saw the Neon Light, una cançó que manté aquest esperit de country sincer i directe, amb una producció clàssica i una veu que transmet calma però també emoció continguda. Amb nous projectes previstos pel 2026, Josiah Siska continua consolidant-se com una de les veus joves a seguir dins del country més autèntic. Escoltem Josiah Siska amb I Saw the Neon Light.

una de les veus joves que més està cridant l'atenció dins del nou moviment de country és Waylon Wyatt, cantant i compositor originari d'Arkansas, que ha viscut un ascens meteòric després del seu primer gran tema, Everything Under the Sun, que es fa viral al TikTok i el portés directament a signar amb Dark Rooms Records. Wyatt ha anat construint una proposta molt definida, country d'arrel, amb influències de classes d'artistes com Tyler Childers, Zach Bryan o Johnny Cash, i una aposta ferma per la producció minimalista i les lletres carregades d'història i emoció real. Des dels seus primers treballs ha deixat clar que el seu projecte gira al voltant de la sinceritat, cançons que parlen de pèrdua, creixement i experiències personals explicades sense filtres ni artificis. Ara presenta Dead Man Walking, un nou tema que continua en aquesta línia de country despullat i directe, amb una interpretació intensa i una instrumentació molt orgànica on la veu i la guitarra són els grans protagonistes. És una cançó que transmet una sensació de pes emocional i de vulnerabilitat, mantenint aquest estil tan característic, el seu de convertir històries personals en narracions universals. Amb una carrera de tot just comença, però que apunta molt i molt alt, Waylon Wyatt està consolidant com una de les veus més prometedores del country emergent més autèntic. I ara ho comprovarem. Escoltem Dead Man Walking.

0: I així arribem al final d'aquest temps de country, on hem fet un recorregut per algunes de les veus més destacades del moment, entre grans noms consolidats i noves promeses que continuen renovant el gènere des de diferents angles. Hem passat per sonoritats més tradicionals, propostes més despullades i també per històries personals que ens recorden que el country, al final, sempre ha estat això, emoció, relat i veritat.
1: Gràcies per acompanyar-nos en aquest viatge musical d'avui i esperem que hàgiu gaudit de les novetats, les col·laboracions i aquestes noves veus que continuen fent créixer l'escena del country actual. Ens retrobem molt aviat amb més música i més country aquí a Temps de Country.
0: I abans de marxar, un agraïment ben gran al nostre Miquel Àngel, que avui ha fet que tot això soni rodó i sense ell això seria només dues veus parlant soles davant d'un micròfon. Moltes gràcies i bona tarda.
1: Bona tarda.
2: Des de Sant Quirze a tot el món. RadioSantQuirze.cat.
3: A Radio Sant Quirze, Radio Fórmula Country, amb Marta Bolunya.

Bona tarda, amics i amigues del country, i benvinguts una vegada més a la nostra radiofórmula country. L'espai on cada setmana viatgem per les millors carreteres musicals de Nashville, Texas, Canadà, Austràlia i molts altres llocs. Tindrem de tot una mica, country clàssic, honky-tonk, bluegrass, western swing, country pop i aquell so autèntic que ens agrada tant. Guitarres, històries de carretera, desamor, festa i molta actitud. Prepareu les botes, pugeu el volum i deixeu-vos portar perquè això comença ara mateix. I obrim aquesta hora country amb un artista imprescindible, Faith Hill, una de les grans veus femenines del country modern. Nascuda a Mississippi i establerta a Nashville amb només 19 anys, va començar des de zero fins a convertir-se en una superestrella internacional gràcies a la seva barreja de country, pop i gospel. El 1995 publica It Matters to Me, àlbum que consolida la seva carrera, i on trobem Let's Go to Vegas, una cançó fresca i optimista sobre una escapada espontània cap a Las Vegas per apostar-ho tot per amor. Amb energia 100%, ritme enganxós i essència dels 90, així sona una de les cançons més divertides de Faith Hill. Preparats? Let's Go to Vegas!

0: Ara toca country en estat pur, amb Zane Williams, artista texà i gran defensor del so més autèntic del gènere. Nascut a Abilene, Texas, va començar escoltant clàssics com Garth Brooks i més tard va deixar Nashville per construir la seva carrera com a artista independent. Fidel a les seves arrels, amb diversos números 1 a les ràdios de Texas i fins i tot actuant al Gran Ole Opry, Zane s'ha convertit en una veu clau del country tradicional. 99 Bottles reflecteix perfectament aquest estil, proper i amb essència de carretera, bars i històries reals. Guitarres, autenticitat i molt de Texas. Això és country sense filtres. 99 Bottles.
1: Well, on a day hot enough to make the devil cuss, I walked into a bar so thirsty I was spitting dust. Barkeep asked me, what'll it be? I said, what you got? He said, well, there's

Seguim aquest viatge country amb una autèntica pionera, Katie Oslin, cantant i compositora nord-americana. Va revolucionar el country a finals dels 80 amb lletres madures, personals i una mirada diferent dins del gènere. Després de fitxar per RCA Nashville, va encadenar grans èxits i diversos Grammy, convertint-se en una de les artistes més influents del moment. El 1989 publica Hey Bobby, inclosa a l'àlbum This Woman, una cançó que va arribar fins al número 2 de les llistes country als Estats Units. Amb un storytelling pur, encant, retro i molta personalitat, Katie Oslin ens regala una història quotidiana plena de llibertat i nostàlgia. Això és country clàssic amb molt de caràcter. Hey Bobby!

0: Ara arriba country amb pols de rodeo i essència texana amb Jake Hooker. Criat al West Texas, va créixer envoltat de música country tradicional i cultura cowboy, entre el rodeo del seu pare i les competicions de la seva mare. Aquesta connexió amb el món del rodeo marca tota la seva carrera. Més tard, instal·lat a Fort Worth, va començar combinant la feina de ferrador amb la música fins a convertir-se en veu habitual dels grans esdeveniments de rodeo als Estats Units. Rodeo Man reflecteix exactament aquest estil de vida. Western swing, tradició i esperit autèntic. Jake Hooker no fa només música, explica una forma de viure. Escoltem-lo amb Rodeo Man.
1: Rodeo time. Gotta get her on down the road.

Ara puja el volum perquè arriba una superestrella del country pop, LeAnn Rimes, amb més de 48 milions de discos venuts arreu del món. Amb només 14 anys ja guanyava un Grammy, convertint-se en una de les artistes més joves en fer-ho. Des d'aleshores ha acumulat premis Billboard, CMA i ACM, consolidant-se com a una veu poderosa internacional. Big Deal mostra aquest caràcter fort i emocional, una cançó amb actitud on LeAnn parla de desamor amb confiança i estil. Una artista completa que no deixa de reinventar-se. Això és LeAnn Rimes en estat pur. Escoltem Big Deal. Well.

Anem ara amb una de les noves cares del country canadenc, Tyler Joe Miller. Des de Surrey va esclatar el 2019 amb Pillow Talkin, un debut d'or que el va portar directament a l'èxit i el va convertir en una de les grans promeses del Country Radio Canadà. Des d'aleshores han quedat numerosos premis i nominacions, consolidant-se com un artista independent i imparable. Sometimes I Do mostra el seu costat més emocional i modern, amb lletres sobre records i sentiments que tornen quan menys t'ho esperes. Tyler Joe Miller, autenticitat, veu càlida i country actual en estat pur. Sometimes I Do sona així.

Des de Missouri ens arriba una de les grans veus del country modern, Sarah Evans. Va començar molt jove cantant amb la seva família i després de traslladar-se a Nashville va aconseguir signar amb RCA Records i convertint-se en una estrella del gènere. Amb diversos àlbums d'èxit com Born to Fly i Restless, ha acumulat premis, discos de platí i una trajectòria plena de números 1 i top 10. Coltmine forma part d'aquesta etapa de maduresa artística, on Sarah combina country contemporani amb emoció i força vocal, explicant històries de resistència i vida real. Una veu potent, una trajectòria impecable i molt de caràcter. Escoltem Sarah Evans amb Coltmine.

I no marxem de Missouri, d'on és també Chris Johnson, cantant i compositor que va irrompre a Nashville amb una força imparable gràcies al seu estil enèrgic i festiu, amb hits com Good Vibes i Don. A més, ha escrit per grans estrelles com Tim McGraw o Keith Urban, demostrant el seu talent també darrere de les escenes. I quan s'ajunta amb el llegendari compositor i artista David Lee Murphy, creador de clàssics com Dust on the Bottle, passa això, pura festa country. Fun és exactament el que promet el títol. Guitarres, bon rotllo i energia sense fre per encendre qualsevol pista. Escoltem Chris Johnson i David Lee Murphy amb Fun.

0: Anem ara amb una versió explosiva del clàssic Big River de Johnny Cash, però que ens arriba de la veu del grup country Trick Pony en col·laboració de ni més ni menys que dues llegendes absolutes, Waylon Jennings i el mateix Johnny Cash. Una col·laboració que uneix country modern amb l'esperit outlaw de tota una generació, ritme i història pura del gènere. Big River no és només una cançó, és un viatge per la carretera del country americà amb energia crua i veu de llegenda. Quan el passat i el present xoquen, neix la màgia. Comprovem-ho amb Big River.
1: Hello, we're Trick Pony.

Brad Paisley és una autèntica llegenda del country. Des de finals dels 90 ha trencat esquemes amb un estil únic que barreja country tradicional i rock del sud, carregat d'humor i molta personalitat. Amb més de 20 números 1, 3 Grammys i desenes de premis de totes les acadèmies. S'ha convertit en un dels artistes més premiats del gènere, membre del mític Grand Ole Opry des de 2001. També és un showman brutal sobre l'escenari. Escoltem ara This Town Ain't Small Enough de Brad Paisley.

James Johnston arriba amb força a l'escena country mundial amb One More. Des d'Austràlia, aquest exconcursant d'Australian Idol i X Factor

0: like this.
1: I anem ara a Kentucky, on ens arriba Jeremy Pinnell, amb un so country autèntic i sense filtres. Des de Elsmere ha construït una carrera fidel a les arrels del gènere, amb lletres honestes i una veu que sona a carretera, whisky i històries reals. Debuta el 2014 i després consolida el seu estil amb Ties of Blood, An Affection, al 2017, on ja es veu clarament el seu toc més cru i emocional. El 2021 ho peta amb Goodbye L.A. i temes com Joey, un cover que demostra la seva versatilitat i respecte per la música clàssica. Jeremy Pinnell no busca artificis, busca veritat, country pur, directe i amb ànima. Veiem com sona I Don't Believe.

Arribem al final del programa amb Dirk Bentley, que ens farà pujar el volum amb High Note, un tema explosiu amb aroma de bluegrass que forma part del seu àlbum Gravel and Gold del 2022. Una barreja de country modern i tradició pura que sona festa a la granja i adrenalina total. Per aquest tema, Bentley s'uneix a la potència de Billy Strings, aportant guitarres ràpides i veus carregades d'energia amb una col·laboració que és pura química musical. I no venen sols, hi participen llegendes del bluegrass com Jerry Douglas, Sam Bush i Brian Sutton, creant una autèntica superjam de nivell brutal. High Note és festa, virtuosisme, country total, fins i tot si el món s'acaba. Escoltem Dirk Bentley amb High Note.

I ara sí, ja toca tancar la Radio Fórmula Country d'aquesta setmana. Esperem que hàgiu gaudit d'aquesta selecció carregada de bon country, clàssics, novetats i molta energia. Abans de marxar, i com sempre, moltes gràcies al nostre tècnic Miquel Àngel, que plogui, nevi, caigui pedra, ell sempre està aquí per fer possible que cada programa soni així de bé setmana rere setmana. I una cosa, sobretot, reserveu-vos una data molt especial, el 20 de juny del 2026. Celebrem el 10è aniversari de Country Mussols. La festa serà a la sala Salut Pastor, que està al carrer Barcelona 65 d'aquí de Sant Quirze. La jornada començarà a les 11 del matí i farem una ballada fins la 1:30. Després hi haurà un dinar a les 2 amb aperitiu per només 16 euros. I a la tarda la festa continua amb música en directe, exhibicions, sortejos, coreografies i un gran final d'aniversari cap a les 8. El que és important és que si voleu venir a dinar, recordeu que cal fer la reserva prèvia via Bizum dels 16 euros i confirmar-ho per WhatsApp al telèfon 600-507859. No us adormiu perquè les places són limitades. Gràcies per acompanyar-nos una setmana més. Continueu ballant, continueu escoltant Country i ens retrobem molt aviat en una nova edició de Radio Fórmula Country. Us hi esperem.

Ràdio Sant Quirze. Són les 9. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 10. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: La llanterna màgica.
2: Què tal? Com esteu? Tornem a ser amb tots vosaltres i amb una nova edició de La Llanterna Màgica, el programa apte per tots els públics. Edició número 385 des dels nostres inicis i 35 d'aquesta desena temporada. La pel·lícula Michael s'erigeix com un dels biòpics musicals més ambiciosos de la dècada, abordant la figura complexa i magnètica de Michael Jackson des d'una òptica contemporània. Dirigida per Antoine Fuqua, cineasta conegut pel seu pols narratiu intens i una posada en escena contundent, la proposta combina espectacle i introspecció amb una clara voluntat de revisitar el mite de Jackson. El film traça un recorregut que abasta des dels inicis del músic amb els Jackson 5 fins a la seva consagració com a icona global, incidint especialment en el procés creatiu d'alguns dels seus àlbums i a la construcció del seu imaginari visual. Un retrat polièdric d'una figura irrepetible, pensat tant per als admiradors del seu llegat musical com per a un públic més ampli interessat en la cultura de masses. Però abans d'entrar en matèria, recordar-vos que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
1: Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
2: Tenim un correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
1: Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
2: Tot a punt? Doncs vinga, comencem.
1: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
2: Michael, el biòpic dirigit per Antoine Fuqua l'any 2026, neix com un dels projectes més ambiciosos del cinema biogràfic recent, amb la voluntat explícita de construir un relat cinematogràfic rigorós, emocionalment dens i formalment sofisticat. L'origen del film es remunta a la fase d'idea original, quan un grup de productors vinculats als grans estudis nord-americans plantegen la necessitat de revisitar la figura de Michael Jackson des d'una òptica contemporània. L'objectiu inicial no és només narrar una trajectòria vital, sinó explorar la complexitat del personatge en totes les seves dimensions, artística, mediàtica i personal. Amb aquesta base s'activa la selecció del director, un pas crucial que marcarà el to del projecte. Antoine Fuqua és l'escollit per la seva capacitat de combinar narrativa clàssica amb una posada en escena intensa i actual, marcant una línia clara, fugir del biòpic convencional, apostant per una mirada més immersiva.

S'escull a John Logan, nominat a l'Oscar per Gladiator i L'Aviador, com a guionista. El procés d'escriptura es desenvolupa durant mesos amb una atenció especial a l'estructura narrativa. La sinopsi resultant planteja un recorregut no lineal per la vida de Jackson, articulat en diferents blocs temporals que permeten explorar l'evolució del protagonista des de múltiples angles. Un cop consolidat el guió, s'inicia la selecció dels actors principals. El criteri de tria combina per una banda la semblança física i per altra la capacitat interpretativa. El mes de gener de 2023, la directora de càsting, Kimberly Hardin, es va posar a treballar en aquest tema i dos anys després va anunciar que el nebot de Michael, Jafar, interpretaria a Michael. Les versions anteriors del guió incluïen les acusacions d'abusos sexuals infantils contra Jackson, però Graham King, el productor que havia adquirit els drets per produir la pel·lícula, juntament amb els guionistes, van decidir suprimir aquesta part al descobrir que existeix un acord amb Jordan Chandler, un dels acusadors de Jackson, que prohibeix qualsevol menció de Chandler a la pel·lícula.

El repartiment principal es completa amb Coleman Domingo i Nia Long, donant vida a Joey i Catherine Jackson, pares de Michael, i Miles Teller com John Branca, advocat i mànager de l'artista. Amb el repartiment principal definit, tant Kimberly Hardin com Victoria Thomas, col·laboradora habitual de Fuqua, s'encarreguen de dirigir el càsting amb l'objectiu de construir un univers coral creïble i fidel a les diferents etapes de la vida de Jackson. Entre les incorporacions destacades, Kat Graham, en el paper de Diana Ross, figura clau en els inicis de la carrera del cantant, Laura Harrier, com Suzanne de Passé, executiva de Motown, i Lawrence Tate, interpretant Berry Gordy, fundador del segell. També s'hi suma Derek Luke en el rol de Johnny Cochran, advocat que va tenir un paper rellevant en alguns moments de la vida de l'artista. Abans d'iniciar el rodatge, Jafar Jackson segueix un entrenament intensiu que inclou coreografia, treball vocal i estudi de moviment, també assessorament directe de membres de la família Jackson per reforçar l'autenticitat del treball.

0: Encenem la llanterna màgica amb Jordi Terrades. Tot el cinema a la teva ràdio local.
1: La resta del repartiment també participa en sessions de preparació específica. Coleman Domingo treballa en la construcció psicològica de Joy Jackson, mentre que Nia Long es centra en la dimensió emocional i familiar del seu personatge. En paral·lel, es defineixen les localitzacions del film. El rodatge combina espais reals i recreacions en estudi amb presència destacada de localitzacions a Califòrnia i escenaris construïts per reproduir entorns icònics com estudis de gravació i escenaris de concerts. Els equips de direcció artística, vestuari i fotografia ho deixen tot enllestit per entrar en la fase de rodatge. La producció arrenca el 2024 amb Foucault al capdavant d'un dispositiu tècnic de gran escala. La direcció de fotografia recau en Robert Richardson, tres vegades guanyador de l'Oscar, que defineix una estètica basada en contrastos suaus i una il·luminació direccional que reforça el caràcter íntim del relat.

El rodatge es desenvolupa principalment a Los Angeles i als estudis de Sony, on es construeixen els decorats que reprodueixen certs espais com els estudis Motown o alguns escenaris de gires internacionals. Un dels reptes principals és la recreació de les actuacions musicals. Jafar Jackson assumeix personalment moltes de les coreografies després d'un procés intens de preparació. Les seqüències de concert requereixen coordinació mil·limètrica entre càmeres, llum i moviment, amb la participació d'equips coreogràfics especialitzats. Entre les curiositats del rodatge, destaca l'ús combinat de tècniques digitals per recrear multituds i espais escènics. En algunes seqüències es fan servir extras reals complementats amb extensions digitals per ampliar la sensació d'escala sense perdre el realisme. El mètode de Fauquois es basa en múltiples preses i ajustos constants. En diferents entrevistes, alguns actors han destacat la intensitat del procés amb escenes que s'anaven repetint fins a aconseguir el to emocional exacte.

La filmació va finalitzar el 30 de maig de 2024, però després de que reescrivís el guió per eliminar les referències a les acusacions d'abús, es van fer noves filmacions al juny de 2025 que van durar 22 dies. Després d'aquestes filmacions, el pressupost va augmentar a 200 milions de dòlars i les noves seqüències van incrementar aproximadament 50 milions. Amb el rodatge finalitzat, Michael entra en la fase de postproducció. El muntatge recau en Conrad Buff, editor amb una àmplia trajectòria en produccions d'alt pressupost, que treballa estretament amb el director per definir el ritme i l'estructura narrativa del film. Buff opta per mantenir l'estructura fragmentada dissenyada per John Logan, reforçant les transicions emocionals més que la cronologia estricta. El Departament d'Efectes Visuals té un paper discret però fonamental, recreant entorns, ampliant escenaris i integrant elements d'època. Greg P. Russell és el responsable de disseny de so, construint un paisatge sonor immersiu.

0: Encenem la llanterna màgica amb Jordi Terrades.
1: Un dels pilars d'aquesta fase és la banda sonora composta per Leo Rosner, conegut per haver treballat a X-Men, Dies del Futuro Pasado i Valkyria, però com que s'ha fet en col·laboració amb els hereus Jackson, també està plena de les cançons més importants i conegudes de la carrera de Jackson. D'aquesta forma, el compositor desenvolupa una partitura original que dialoga amb el material musical preexistent del cantant. El procés de creació combina composició simfònica amb elements electrònics, buscant una integració orgànica amb les imatges. La gravació de la banda sonora es realitza amb una orquestra completa a Londres, mentre que la seva publicació es coordina amb el llançament del film, incloent tant música original com temes icònics de l'artista. En tots aquests elements tècnics integrats, Michael queda preparada per la seva distribució i estrena en coordinació amb Lionsgate, responsable del llançament global del film.
2: You know, I was wondering, you know, if she could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like that. It makes me feel like...

El film realitza la seva estrena internacional el 18 d'abril de 2026 amb una premiere a Los Angeles que plega figures clau de la indústria i membres de la família Jackson. Aquest esdeveniment marca el primer contacte amb la crítica especialitzada. Les primeres reaccions crítiques destacaven la direcció d'Antoine Fuqua i el treball interpretatiu de Jafar Jackson, especialment per la seva capacitat de capturar el llenguatge corporal i l'energia escènica de l'artista. També es valora positivament el guió de John Logan, tot i que alguns analistes assenyalen irregularitats en el ritme narratiu. Pel que fa a la resposta del públic, Michael va arrasar la taquilla mundial recaptant 97 milions de dòlars al cap de setmana de la seva estrena i actualment superant els 277 milions a tot el món. L'estrena de Michael s'inscriu en una tendència de biòpics musicals sorgida a la darrera dècada, un gènere que Hollywood considera una aposta segura per l'èxit a taquilla. Les vides de Freddie Mercury, Elton John, Bob Dylan, Aretha Franklin, Elvis Presley, Bruce Springsteen, Bob Marley, Amy Winehouse, Robbie Williams i Whitney Houston han estat objecte d'adaptacions cinematogràfiques en els darrers anys.

Malgrat això, la pel·lícula ha tingut una acollida molt millor entre el públic que no pas entre la crítica. Diversos experts es queixen de que la cinta presenta una versió edulcorada de la vida i la carrera de Jackson. Recordem que Michael no inclou cap menció a les acusacions d'abús sexual infantil que van formular contra el cantant. Jackson sempre va mantenir la seva innocència i va ser declarat no culpable d'abús a menors l'any 2005. Inicialment, els cineastes tenien la intenció d'incloure referències a algunes de les acusacions. Tot i això, el material filmat va ser descartat després de descobrir un històric acord extrajudicial de confidencialitat que Jackson havia signat amb un dels seus acusadors, Jordan Chandler. Inclou una clàusula que prohibeix als hereus del cantant esmentar-ho mai en cap pel·lícula. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres, ja ho sabeu, no seríem res. I us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.

Ràdio Sant Quirze. Són les 11. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.

0: Clica radiosantquirze.cat. Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
0: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat. Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
2: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
2: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
2: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
1: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
4: Bona tarda, amigues i amics de la música.
5: Bona tarda, sóc José Urille.
6: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
7: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Vibrant la Nota dedicat a l'òpera
8: i a l'òpera. Per una mica de música, que sí. Ja toca.
9: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
3: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 12. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll.
1: Ràdio Sant Quirze, Ràdio Sant Quirze,
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
2: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
3: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
2: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
3: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
2: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris. Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
4: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
2: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
4: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
2: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
0: Clica a radiosantquirze.cat i entra a casa.
1: Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

0: Clica a radiosantquirze.cat i entra a casa. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.
1: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
2: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
3: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
4: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
5: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
6: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
5: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
6: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. És la una. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica a radiosantquirze.cat i entra a casa. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: des de la Serra de Galliners i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bola.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Quichon, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
9: Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
1: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.
1: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio Sant Quirze.
2: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
4: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
4: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
5: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
6: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
5: Alimentació Saludable, amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les dues. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.